ẹ̀sìn ọ̀nà lásìn títí títí títí títí táwà religious tolerance táà lè tolerate ara wa láàmà discriminate láàrin ara wa àríwá bàjẹ́ ńlẹ̀ àníbẹnu àtẹ́lù èyí tí ó kàn wá láàmà rán.